seuret serà la croto. Los guisres que en passant respiron los bouches. Agaitat los belgas, exemplari au coto. Les de vos ans puirà muntat en au comès. E un paul dels guerrers seuret serà la croto. Los guisres que en passant

0: escuta Radio Albigès.
1: www.radioalbigès.com.
0: Frecuencia 95.4 e 104.2 FM.
1: Escuta Radio Albigès.
0: Dam Paulín Curtial e
1: Ali de Sants.

Escuto, la libertat è sus la Talbero e la Talbero è su Radio Albicès. 95.4 e 104.2. Radio Albicès.com.